0: chévere. La teva música.
1: Que és el millor que hi ha.
0: Dance.
2: This is Calvin Harris.
3: Hola, Rex and Free.
4: M'encanta la vostra ràdio.
5: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Matina Codina Best Moment.
1: Papa nostre, que esteu en el cel.
2: Sí,
1: benvingut a Catalunya, li poso Radio Estel. Sigui santificat el vostre nom. Guardi la cartera, paga el govern a tothom. Vingui a vosaltres al vostre regne i vigili amb el feixisme que tot ho impregna. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Desplegarem més policies que a la Casa de Papel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, senyor, el dia d'avui. Passi i admiri l'obra del català Antoni Gaudí. I perdoneu les nostres culpes, però aquí parlem català i no demanarem disculpes.
3: Oh.
1: Així com nosaltres perdonem els nostres deutors, menys el bisbe Omella, que ja és a la llista dels nostres traïdors.
3: Oh.
1: No permeteu que caiguem a la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I sisplau, faci-ho ràpid, que volem tornar a ser un país a confessional.
4: No és Mahoma, no s'atreveixa.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: per trobar bona música.
1: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
2: Sí, Celo Carti.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
5: Família de RAC 105.
6: Som els Catarres.
7: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
8: Som els Tiets.
9: Sóc el Migui Núñez.
10: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
11: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
12: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
13: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
14: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
15: No cal creuar mig món.
16: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
17: Un petó i una abraçada, família.
18: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
18: Un besinho.
0: A RAC 105.
19: Merci, besito.
0: RAC 105.
20: Sempre apostant per la música en català. Ens vam

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: que vindran.
1: Començant el dia amb alegria.
2: A RAC 105, Héctor Huguet.
1: I amb la més nova dels Catarres. Torna al grup d'Aigua Freda, es diu Diumenge Sense Drama. Avui no és diumenge, ho sé, és dissabte, 13 de juny, però drames tampoc en volem. Així que no desconnectis, va. Una salutació de qui et parla, Héctor Huguet amb tu, acompanyant-te amb la millor música i els millors èxits de RAC 105. En breus, de seguida, Doctor Prats, la més nova dels agarencs, es diu Energia, primer però, i ja de fons, Kylie Minogue, i això que es diu Padam Padam. Bon dissabte, i apuja el volum, va. RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
3: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
7: 63.985. 63985.
6: Sèrie
7: 115.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

Així vam conèixer a Mamadusha, amb el Rikiti, i tantes altres que ens han anat fent arribar els últims anys. Per cert, ha tret nova cançó Mamadusha al costat de Joan Dausà. És una de les grans novetats que et presentarem avui. Si no desconnectes, al llarg del matí te la poso. Abans, però, et proposo recuperar un clàssic de Rihanna, SOS. O al retorn

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

És una de les noves veus femenines més rellevants a nivell internacional. Es diu Chappell Roan, té 28 anys, això segurament ja ho sabeu la majoria. El que potser no sabeu és que ha esborrat totes les seves xarxes socials. Totes! No en té ni una, ni TikTok, ni Instagram, res. Les ha esborrat del seu telèfon mòbil i en un podcast ha reconegut sentir-se privilegiada per poder haver-les eliminat i adonar-se'n que no passa absolutament res. Diu, a més, que amb l'arribada de la fama li ha anat força bé. Aquest era el seu Good Luck Babe per donar pas als germans.

Give Me Love, Give Me Love. Sí, de nou, l'australiana, a l'antena de RAC 105, una de les artistes, una de les cantants que més ha sonat l'última dècada, sens dubte, aquí a La Teva Música. En canvi, qui no ha sonat tant és el següent convidat. Apunta el seu nom, que arriba amb força a posta de RAC 105, Josh Fawaz. RAC 105. Ha versionat aquest clàssic de Madonna per fer el Like a Prayer.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7: 2, 4, 14, 18 i 28. I els sols, el 9 i l'11.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.

Serà una de les gires internacionals de l'any. The Weeknd passarà per Barcelona, el Lluís Companys, l'1 de setembre. El que caldrà veure és què farà després d'aquesta gira. Diuen, hi ha rumors, que un cop l'acabi canviarà tot. És a dir, no es dirà The Weeknd, potser farà nova música però sota un altre nom i veurem de quin estil. De moment, aquí tenim el Blinding Lights, camí de les 11 del matí d'aquest dissabte, de seguida Tiesto, Karol G, Don't Be Shy. La teva música. O aquesta que ja tenim per aquí sonant de fons. Tame Impala, amb el seu habitual pop psicodèlic, i la més nova, que signen al costat de Jennie, una de les integrants de les Blackpink, fent plegats això que sona aquí a RAC 105 i que es diu

0: Com contrasta, no?, tota la cançó i aquest final.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Així estrident, sorprenent, com a mínim, coses de genis, coses de Rosalia. Comencem nova amb ella, amb la catalana, 11 del matí, bon dissabte, bon cap de setmana, en definitiva, i salutacions de l'Héctor Huguet. Nova hora en marxa, de seguida, Alex Warren. La més nova de l'americà, el seu nou èxit que es diu Fever Dream, també un gran clàssic de Britney Spears, per aquí preparat. Abans, qui s'encarrega de posar-li alegria el teu dissabte és Siri, l'australià que ens va meravellar fa un parell d'anyets amb aquesta versió del clàssic Stumbling.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

0: teva música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105. La teva música.

arriscaria tot, diu Bruno Mars, risky tall. Doncs mira, qui es va arriscar i força va ser Justin Bieber, però li va sortir bé la jugada al Coachella quan va decidir, per sorpresa de tots, repassar les seves cançons amb un portàtil. Segurament ja heu vist la imatge, va cantar moltes de les seves primeres cançons, per molta gent ja oblidades, pràcticament. I va ser un èxit, la gent ho va donar absolutament tot i, evidentment, una de les més estimades d'aquell moment ja històric en la carrera de Justin Bieber va ser quan...

El dissabte necessita dopamina i per això et proposem la més nova de Miki Núñez. L'Agarenc torna amb això que es diu un altre cop i amb un estil ska que segurament entrarà molt i molt bé ara que en breus ja comença l'estiu. Doncs família, parlant d'estiu, fa ja 15 anys, és que és bèstia, però s'hauria de considerar Remember. I creu-me que sóc el primer a qui li fa mal dir que això és un Remember, però és que ho és que era l'any 2011 quan Calvin Harris i Rihanna feien aquest We Found Love.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
5: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
7: Estàs fet d'aigua, que vagi tram escapes.
6: I Naina.
5: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
2: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
5: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: La teva música.

Segurament no hi ha cap millor promoció per a una pel·lícula que et faci la cançó principal Taylor Swift. És el que ha fet l'americana amb aquest I Knew It, I Knew You, per la pel·lícula, veus el que et deia, de la promoció. Aquests de Disney saben què fan, eh? Toy Story 5, que va veure la llum aquest mateix divendres, dia 19 de juny. Vinga, promoció feta, eh? I totes les ràdios segur que estem igual. Doncs mira, què, la veuràs o no, Toy Story 5? Jo crec que sí, la veuré. Clar, i més ara que sembla que en el món actual ja no hi ha joguines. Tanta tablet i tanta cosa. Abans hi havia Action Mans, Barbies, Transformers... Ja no queda res d'això, no? Una llàstima, la veritat. En fi, Toy Story 5, com et dic, el proper divendres, amb la banda sonora de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De

Si et caus, t'has de tornar a aixecar i ho has de seguir intentant. És una de les frases cèlebres de tots els temps, en aquest cas feta cançó per Pink, amb això que es diu Try. Camí de les 12, va, pocs minuts, seguim avançant i ho fem amb un tema nou català i, a més, una cançó que, curiosament, parla del mateix. La més nova dels Búhos, els de Calafell, amb Leire Martínez. Et diuen, bàsicament, que si tens clara una cosa, no l'abandonis, que segueixis, que no hi ha pla B.

també Olivia Dean, amb la qual comencem nova hora. Men I Need. És curiós com s'ha convertit en la gran cara de la música britànica Olivia Dean per cançons com aquesta. Són les 12. Migdia de dissabte. Que demana, com sempre, cançons com aquesta de Katy Perry. Swish, swish.

0: Tota música.
1: RAC 105. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
6: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
6: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
7: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
6: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
8: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
7: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
6: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
9: Matina Codina Best Moments.
10: Papa nostre, que esteu en el cel.
11: Sí, senyor.
10: Benvingut a Catalunya, li poso Radio Estel. Sigui santificat el vostre nom. Guardi la cartera, paga el govern a tothom. Vingui a vosaltres el vostre regne i vigili amb el feixisme que tot ho impregna. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Desplegarem més policies que a la Casa de Papel. El nostre pa de cada dia doneu-nos, senyor, el dia d'avui. Passi i admiri l'obra del català Antoni Gaudí. I perdoneu les nostres culpes, però aquí parlem català i no demanarem disculpes.
11: Oh.
10: Així com nosaltres perdonem els nostres deutors, menys el bisbe Omella, que ja és a la llista dels nostres traïdors.
11: Oh.
10: No permeteu que caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I sisplau, faci-ho ràpid, que volem tornar a ser un país a confessional.
12: No és Mahoma, no s'atreveixa.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
6: La teva música.
13: La Rosalía.

Com és un bitllet de 100? De quin color és? No, és broma, és broma. Milionària ho ha aconseguit Rosalía. I ara arriba segurament la que va ser la gran sorpresa del Primavera Sound fa una setmana enrere. Olivia Rodrigo. Ningú s'esperava que de sobte pugés a l'escenari per cantar amb Robert Smith. El cantant dels The Cure. I de fet, clar, com Olivia Rodrigo en el seu nou disc, publicat per cert ahir, té una cançó que es diu The Cure, doncs l'excusa estava servida. Us proposo la que va ser la primera, el primer avançament del nou treball d'estudi d'Olivia Rodrigo, ja. És pràcticament de Barcelona. Es diu Drop Dead.

El Mundial de Futbol ha començat i, evidentment, la cançó principal ja és un èxit arreu del món. L'havia de fer ella, Shakira. Es diu Dai Dai i, sí, és una de les candidates, com a mínim, a convertir-se en cançó de l'estiu. El que està claríssim és que l'any passat la cançó de l'estiu a nivell internacional va ser aquesta. Golden, les Hantrix.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105. Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
6: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95 €. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69 €. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
7: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
8: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
9: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
9: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
8: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
9: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
9: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: RAC 105.
8: La ràdio dels teus artistes preferits.
10: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
11: On sona el millor dels millors.
1: Aquest és el so.
8: RAC

si encara no segueixes a Nil Moliner a xarxes, a Instagram, per exemple, ja trigues. I ho dic perquè és un artista que mola molt seguir-lo, perquè és com si estiguessis amb ell de gira. Tot el, ho grava tot, estàs amb ell tota l'estona i amb uns vídeos molt i molt divertits, així que et convido a seguir-lo i de moment et proposo una de les seves noves cançons, Me Acuerdo de Ti, per donar pas de seguida a Rey, Where is my husband, o a Nicky Llur. Una d'aquelles de bon rotllet. I estiuenques. Sona RAC 105 i es diu Sunroof.

els Panic at the Disco i el seu High Hope. I ara atenció, para bé l'orella, perquè et presentaré la nova cançó d'Alfred García, novetat des d'aquest mateix divendres. I clar, si et dic Alfred García i et dic música electrònica, com et quedes? Et sorprèn, no? Doncs sí, ha fet una cançó Alfred García estiuenca amb un estil Tropical House, perquè m'entenguis... Recorda una mica a la música de Lost Frequencies. Es diu Vine'm a buscar.

0: dies que vindran.
1: Més cançons com aquesta, si us plau. Artistes.
2: Héctor Huguet.
1: Ho han fet els Catarres, estil estiuenc, alegre, Estrella d'Am, perquè ens entenguem, que va perfecte per l'hora que és, la una, l'hora aquella de les olivetes, del vermutet, no, de la prèvia. Es diu Diumenge sense drama. Avui és dissabte, però tampoc volen drames, així que et proposo Ana Mena i Belén.

cada any passa el mateix. S'apropa l'estiu i, per tant, comencen a aflorar les cançons dels Stay Homes en la programació de La Teva Música, de RAC 105. Aquí tenim una d'elles, una de tantes, la Nòria, i com a Nòria està rodant i rodant sense parar Aitana, metafòricament, evidentment. Amb la seva nova gira. Té concerts cada 2x3 i nosaltres que estem esperant que vingui a Catalunya, a Barcelona, al setembre. 4 concerts per cantar, entre moltes altres, aquesta, segurament la més esperada. Superestrella, sona aquí.

0: Tina Cudina Best Moments.
1: Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
2: Quin contestador més estrany, no?
3: Sí, perquè ha dit, i jo comprovaré si esta persona està... Joder,
4: què vas a comprovar tu si eres un robot? Comprova-me esta.
2: Ara. Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
1: Gràcies. Vale. No cuelgues, por favor.
4: Vale. No cuelgues?
2: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
4: Ui, la boníssima.
2: Quina manera de filtrar, no, les trucades. Sí, és com, a veure per què em volen, no? Hola, Arnau.
5: Bon dia.
2: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Aviam, què collons és aquest contestador que tens?
5: No, simplement filtrar les trucades i pues, evitar que et truquin spam i tot això.
2: Si truca la teva mare també ha de dir que per què vol. I ja et dic jo que si la meva mare hagués de passar per aquest filtre diria, soc la mama, agafa el puto telèfon.
3: Exacte.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Hi, I'm Lady Gaga. RAC 105. La teva música. Escoltes tots els èxits de la música.
7: És el so RAC.

0: resant, resant i resant. We pray, we pray, we pray. Els Coldplay, ara que ha vingut el Papa, doncs ja podrien haver vingut els Lluís Companys, no? Amb Alfred García, amb Sergio Dalma. Calla, calla. Si haguessin vingut, el trànsit que ens hagués esperat a Barcelona ja seria encara pitjor del que va ser. En fi, we pray per seguir endavant a RAC 105 per arribar a 2:15. Ara amb una cançó més pausada, més tranquil·leta, una de les noves balades d'Ivan Herzog. Després de l'èxit que li va suposar Et prometo, ara torna amb això sota el braç. Es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Els fans de Figaflaues heu de saber que aquest estiu, aquesta temporada, faran menys concerts. Això sí, els que facin, ens ho van comentar els Premis RAC 105, seran ben grossos. Volen menys quantitat i més qualitat. I el primer d'aquests grans i grans concerts serà precisament avui, aquesta nit, a les 3 del matí, al Festival Cabro Rock, que per fi ha arribat el dia. Bueno, va arribar ahir el dia amb el concertàs a les 12 dels Oques Grasses, però avui és la segona jornada, com aquell qui diu, amb els Figaflaues, amb la Fúmiga, la Gossa Sorda, Joan Dausà, l'Axan Busto, etc. Qui no hi serà al Cabro Rock és Josh Fawes. Això es diu Like a Prayer.

0: it's Taylor Swift.
1: Rex Sensing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Avui us dic adeu amb els The Killers i això que es diu Human, tot i que adeu no us dic, us dic fins aviat.
1: Héctor Huguet.
0: Perquè a les 9 se'n tornem i programa Remember i Dance d'aquesta casa al ritme de la nit amb un servidor. De seguida, a partir de les dues, l'Arnau Mulet s'hi posa i et dic adeu amb una novetat. La més nova de Joan Dausà. I Mama Duixa, està xulíssima, es diu Papi. Posa-la al disc. Adéu-siau. Veus a la...

0: amb energia, la cançó oficial del Gran Depart del Tour de França, que comença a Barcelona.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Dissabte al migdia, dissabte de grans èxits, com no pot ser de cap més manera. Tenim la teva música, ets al lloc correcte, per tant posa't còmode perquè passarem una gran estona amb grans artistes, com per exemple una de les protagonistes dels últims dies. La Shakira, això es diu Zoo. Come on,

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La teva música.
2: RAC 105. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
5: La teva música.
4: Microones, posa RAC 105.
5: 105.
6: Aspiradora, posa'm RAC 105.
5: La teva música.
7: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

Home, doncs mira, Bruno Mars, que ens ha fet una espècie de ranxera, podríem dir. Això sí, amb un toc de soul, de jazz, no sé exactament com definir-ho, però és molt el seu estil propi. I la veritat és que ens ha enamorat a tots amb aquesta proposta que es diu Risky Roll i que forma part del seu disc Dir Romàntic, eh? Sí! Romanticot ha tornat el tio, en fi. Va, posem-hi una mica de ritme ara amb els Imagine Dragons.

0: dia ara em fan fer un top 3 d'artistes que canten en català actuals que m'agradin, jo crec que Maria Jaume estaria entre l'1 i el 2, eh? Mira què et dic. Aquesta es diu San Domingo Forever.
1: RAC 105.
0: Vaja, aquí el ritme no s'atura mai. De fet, ara mateix ens arriba una col·laboració d'escàndol perquè, per un costat, tenim a Dua Lipa, recent casada, i per l'altre, Elton John, amb això que es diu Cold Heart.

0: geni de Blackpink, que hi posa també la seva veu i que la torna a convertir en un èxit. Es diu Dràcula.
1: Arnau Mulet, a RAC 105.
0: Va, i continuem amb els tiets i el seu gran clàssic,

que en aquell moment, quan es va publicar, no hi havia xarxes socials, però jo crec que hagués sigut una de les cançons més virals de la història, no? Perquè Daft Punk, amb això que es diu One More Time, van conquerir les llistes internacionals i, en fi, van fer molta fortuna després d'aquesta cançó. I, a veure, dic això de que no hi havia xarxes socials en aquell moment perquè ara sí que n'hi ha. I passen coses curioses, que cançons es viralitzen moltíssim gràcies al seu ball. És el que ha passat amb aquesta. La signen al Siderland, és en català i es diu Tututuru.

0: butxaca, que és una mica estrany. I li va dir, no, senyor, que això són festucs.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Que no pistatxos, eh? Fa bé de recordar-nos-ho, que la manera genuïna de dir pistatxo en català és festuc, clar que sí. Va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem acompanyant-te amb bon rotllo, bon ritme, bona música. Ara amb Fanny, amb aquesta que coneixes. We Are Young.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca, vas canviar per un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
7: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
8: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
7: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
9: Matina Codina Best Moments.
10: Carta d'un alumne al seu professor de castellà. Benvolgudo, profesor.
11: Ostres.
10: Le adrezo una pregunta en verso al examen de lengua castellana de las pruebas Pablo de ayer. Ah, las Pau.
12: Las Pau.
10: En el suposado caso de que yo hubiera o hubiese comesado un error gramatical fefaente al desenvolupar el comentario de texto,
12: está bien.
10: ¿Cree usted que pot llegarme a manllevar algo de nota o que el como parecido? Diu l'alum. Me considero un alumno eixerido y muy predisposado a trencarme el cap estudiando y no me semblaría encertado que un lleve error me alejara de la nota de tallo. Continúa y dime, el cansamiento me puede y estoy haciendo higo, así que espero que los miembros del tribunal hagan los ojos gordos con este tema que me angoixa y me tiene garrativado. Escalfo y salud. Ah, mira, Pau Cubarsí.
12: Ah, hostia.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Hits, de les mans de Rema, al costat de Selena Gomez. A veure, la Rosalía va haver d'anul·lar moltes dates de la seva gira a Lux, però l'altre dia va aparèixer a Boston. Sí, va fer un concert a l'alçada de tots els altres i va explicar, doncs, això. Que havia hagut d'anul·lar-ho per temes familiars, però que li feia molta il·lusió reemprendre la gira, i així ho ha fet. Aquí la tenim amb Relíquia, que per cert l'adaptava i deia Barcelona i Boston.

Ens posem en situació. Inauguració del Mundial de Futbol a Mèxic. Apareix Shakira, interpreta aquesta cançó que es diu Dai Dai al costat de Burna Boy. I les xarxes esclaten perquè diuen que no era Shakira, sinó que era una doble. Jo crec que, en fi, aquestes teories conspiratòries no els hi podem fer gaire cas. El que et ben asseguro que no és un doble, que és l'original, és l'Enric Font, que ens ha fet aquesta meravella.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Acuerdo de ti. Quina autèntica bogeria la del Nil Moliner.
1: Rextensin.
2: La teva música.
0: I bogeria també la de David Guetta, que el tio està imparable. No para de fer gires, de fer actuacions per tot el món. De fet, està a Eivissa tot sovint, a la seva residència a Ushuaia, i aquesta no falta mai. Sempre la posa. I'm good.

0: donar el següent pas i seguir avançant en aquesta història tan bonica que tenim entre tu i jo. Agafa'm la mà.
1: Rextensing. La teva música.
0: És una mica el que diu aquesta que es diu Hold My Hand. Va, i continuem amb talent de casa. Ell és Max Navarro, surt d'Operación Triunfo i ens ha presentat dues cançons. La segona és aquesta. En català es diu Inigualable. Brutal.

0: Ai, sí, diumenge sense drama, eh? Hem de passar el diumenge el millor que puguem, tot i que aquest cap de setmana de Cabró Rock el diumenge serà complicat, ja t'aviso.
1: La teva música
2: amb Bernal Mulet.
0: Arrenca

amb la millor música possible. Com, per exemple, aquesta grandíssima cançó de Ava Max, que li diu algú: no, no, és que el problema crec que no és l'altra gent. El problema potser ets tu, pensa-hi.

0: talk about.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Tots els que van morir a l'avió de Vive, a l'avió de Vivent, volia dir, a la Vall d'en Bas.
3: Molt bé.
4: A la llava... No m'ha sortit.
2: Anem a ser del temps. La nostra... Bruja, ai, bruja.
5: Bruja.
2: Ai,
6: bruja.
2: No, bruixula. Volia dir, bruixula, volia dir.
5: I ara hem fet aquesta mega festa al Palazzo Valguarnera.
7: Valguarnera. Ho podria dir en italià. De cara a tots aquells països que venen de segons quins països.
4: Llavors, agafar el Goku i dir-li que havien canviat d'escenari i que guanyés l'altre.
2: L'he perdut una mica en aquest capítol de Bola d'Arac. Segurament té alguna cosa a veure amb la notícia.
4: Però no és molt difícil d'entendre. El meu fill, que té 4 anys, el va entendre.
2: Tot aquest conjunt, aquesta congeminació d'actes...
7: Efectivament, no sé què és una congeminació, però entenc que sí.
8: La posició contrària a l'avortament o a l'eutanàsia...
7: Epa, tota por el re, tota por el re.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: The Sound of Silence, versió impecable d'aquest clàssicot.
1: RAC 105.
0: A veure, aquest és Alex Warren, que sorgeix de les xarxes socials i que ha començat el seu camí en el món de la música i li està anant molt bé amb cançons com aquest Fever Dream.

Long Together, gràcies especialment a les xarxes socials. Ha sigut un èxit brutal, això, noi? Últimament passa que els artistes publiquen la cançó, passa una mica desapercebuda, però a la que arriba Instagram i TikTok, bum! Es viralitza i acaba sonant absolutament a tot arreu. En el cas que arriba ara, no ha sigut així, eh? Aquesta ha sigut un èxit des del primer moment. Ginestar, això es diu perdre el cap.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Running Up That Hill, la zona, no? La coneixes, no? És que per això te la posem, perquè la cantis, perquè la gaudeixis, igual que estem fent nosaltres. Ei, parlant de gaudir cançons, a mi ara em pregunten quina és la meva cançó preferida de RAC 105. Tindria unes quantes candidates perquè posem molt bona música, però aquesta segurament estaria al top 5, eh? Sí, sí. Nova versió impecable del Like a Prayer, és que clar...

És la Katy Perry amb el seu Firework per Castelldefels, el que vam viure l'altre dia a la Sagrada Família amb la visita del Papa, que la seva cara era de... Mare meva, la que esteu liant, és que quin dispendi, eh? Va ser espectacular, la veritat. Per tant, res més, felicitats als organitzadors perquè va ser una autèntica bestiesa. En fi, jo m'acomiado. Va, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. No marxis. De seguida l'Enric Font. Abans, Job Dead és Olivia Rodrigo.

0: una d'aquelles bones propostes que sempre ens motiven, sigui el dia que sigui, i més, bé, el cap de setmana encara motiva més, no? El so de Bibi Rexha versionant els Faithless amb aquest New Religion, déu-n'hi-do!
1: Amb Enric Font.
0: Hello, què tal, com estàs? Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Salutacions a l'Enric Font. Hola, fa uns minuts que passen de les 5. Estem carregats de ritme i de bones propostes per tu, mira. Perquè en una estoneta Olivia Dean, Mena i Nit, abans una de les cançons en català que ens porta Nil Moliner. No és

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el Sorrac 105.

ens emociona, ens enamora i ens posa la pell de gallina. És el gran treball que ens porta Bruno Mars, una altra de les que demaneu sovint al Ja Tardes i d'aquelles que... és que és brutal, és brutal. Sense paraules, que em deixa sense paraules. Vinga, va, seguim endavant. Tarda de dissabte, fent-te companyia, faci el que faci, estiguis on estiguis, sempre connectat amb la teva música, evidentment, aquí a RAC 105. En una estoneta, el so d'Alex Warren amb la seva guitarra no se separa mai, eh? Ens porta el seu Ordinary. Abans, classicot d'Ariana Grande amb el Z, s'anomena Break Free.

0: Resposta que ens porta la Naina, que estarà amb nosaltres, recorda, el dijous 25 de juny a les 8 del vespre al Jardí del Palau Robert de Barcelona, al Clotilde Fest 2026, amb RAC 105. Sí, ole!
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Déu-n'hi-do com la liarem. Recorda que si vols les teves entrades, les pots aconseguir al web, a rac105.cat, allà al formulari, l'omples, aviam si et toquen. Va, que seguim amb moltes més. Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Salutacions a Enric Font, eh? Hola, vinga. Anem amb més, que arriba per aquí el so de Queixa.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105, la teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
8: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
9: ¿Qué?
6: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
8: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
9: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
8: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
10: És molt pesat, aquest senyor.
7: Matina Codina, Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire
11: i sense interrupcions.
7: La teva música.

Ben bé que és tot un mestre, i també és el mestre de les versions, perquè n'està fent un fotimer darrerament. Estem parlant de David Guetta, que en aquest cas ha agafat el so de Milky i ha fet aquesta nova referència anomenada Just the Way You Are. De fet, també una mica amb l'essència dels Stardust, eh? Amb el Music Sounds Better With You. Sí, té un rotllet, eh? Que sí. Ai, sí. Bé, seguim amb més. Es nota que és dissabte, tu. Sí, que tenim ganes de gresca i fiste, fiste. Bé, en una estoneta, una de les cançons més virals del moment és el so del Sutherland, que ens porta en Tututurú. L'escantada i ballada, també, sí, sí. Abans, mita-la! Dua Lipa recuperant el seu Dance the Night.

dels primers èxits d'Olivia Rodrigo, una d'aquelles que ens enamora, evidentment, si és que... Driver's License. Va, així anem avançant aquesta tarda, que déu nhi duret. Portem un dia que tela. Va, pocs minuts per les 6. Al tanto perquè anem a estrenar una de les novetats de la setmana. El so de Joan Dausà, una fusió al costat de Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. És la que arriba a continuació, mira. Veus a les...

0: Taylor Swift recuperant el seu Opal Light, que, per cert, l'artista nord-americana ja deu estar dels nervis, a setmanes de la seva boda amb Travis Kelce, que és el jugador aquest de rugby, no? Sí.
1: Amb Enric Font.
0: Ai, ai, ai. En fi, si és que l'estan liant, l'estan... Sí, com nosaltres aquí a RAC 105 sempre la liem. Dos minuts de les 6, salutacions d'Enric Font. Al tanto, perquè en tenim moltíssimes, eh? De seguida la nova que ens porta l'Aitana, Connexió Psíquica, abans una d'aquelles ben divertides de Robbie Williams. És el seu Candy.

d'aquelles que és escoltar-la i se te'n van els peus sols, sí. El gran treball dels tiets que ens porten aquest Bailoteo, que, per cert, rectifico el d'abans, eh? Travis Kells, futur marit de Taylor Swift, no és jugador de rugby, sinó de futbol americà. Vinga, va, que seguim amb més aquí, Rec 105, moment de Time Impala amb Jenny de les Blackpink i el seu Dràcula.

pararem d'escoltar aquest estiu, si és que ja tenim aquí el Mundial. És l'himne que ens porten Shakira i Burt Boy amb aquest Day Day, Day Day, We Girl. Si és que no parem de cantar, de ballar, si és que... Això és Rack 105. Seguim amb moltíssimes. Va, salutacions a l'Enric Font. Al tanto perquè, mira, si et vols motivar-te encara més, tenim per aquí el so de Calvin Harris amb els seus Blessings. Però abans, mira, quien de más, com diria aquell. Són les Hendrix, que ens porten aquesta Golden. Golden.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: té una cosa màgica, té una cosa d'aquelles que et treuen el millor.
1: És el so de Nil Moliner que ens porta això, Me Acuerdo de Ti, una de les més recents, que evidentment també fem sonar. Va. Seguim endavant, la teva música, RAC 105, sempre acompanyant-te, facis el que facis, i amb bones referències d'aquelles que s'enganxen, com la que arriba ara de seguida, el so de l'Aitana amb Superestrella, segur que la cantes. Abans, mira, ja podríem dir que és tot un mite. RAC 105. Mite del canadenc The Weeknd, Take My Breath.

si és que se te'n van els peus. És escoltar aquesta cançó i, no sé, ja penses en revetlla, eh? Sí, penses en festa, penses en gresca, de tot, de tot. És el so de Pitbull i el seu Fireball. Mira, mira. Toma. Va, pocs minuts per les 7 d'aquesta tarda de dissabte, acompanyant el servidor de Ringfone. Com ho he dit això, en Rifan? Va, moment de Miqui Núñez, que ens porta la nova. Un altre cop.

0: Sí, m'hauria de veure. Diumenge sense drama és la proposta dels Catarres.
1: Amb Enric Pons.
0: Una altra d'aquestes que ens engresca. Faci el que facis o estiguis on estiguis, evidentment. Bons minuts de les 7. Seguim amb moltíssimes. De seguida, Rosalí amb la pel·la. És una pel·la, eh? Abans, mira! El gran treball dels Imagine Dragons és el seu enemy.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Mira, jo crec que és una d'aquelles cançons tendres i ensucrades que recordarem tota la vida. I a més, aquest any és ben especial, ja que és l'any que s'acomiaden. Estem parlant d'Oques Grasses, els d'Osona, que ens porten temes com aquest. Sort de tu.
1: Sort en tinc de tu.
0: Exacte, això és el que pensem també aquí a RAC 105. Sort de vosaltres, que esteu sempre aquí connectats i acompanyant-nos. Feu el que feu. Va, seguim amb moltes més. Com sempre, és un plaer estar al teu costat. Salutacions a l'Enric Font. Al tanto, perquè en res, classicot dels Monjo amb el seu Lady, Hit Me Tonight. Una perfecta per aquest dissabte. Abans, la nova de Taylor Swift, la cançó que ha creat per la banda sonora de la pel·li de Toy Story 5.

0: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
1: En un podcast concentrat i sense pauses?
0: Desig concedit.
2: La teva mare està amb tu?
3: Sí. Hola. Hola, Ernest. És que tinc un problema amb la veu.
2: No es nota. Doncs perquè ho has dit, eh?
4: No, doncs que no m'esforci.
0: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
2: Que tinguem bones festes i gràcies per escoltar el programa, carinyo.
3: Moltes gràcies i bon Nadal.
0: Busca'ls a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
1: I porta'ns on vulguis.

l'altre èxit, en aquest cas de les mans de l'Ariana Grande, que ens porta això, Yes and... Vinga, va, seguim amb més. Sempre és un plaer, eh? Passis calor o no, és igual, aquí, connectat. Va, en una soneta recuperem el tema de Calvin Harris, és el seu Summer. Oi, sí. Pensant ja en l'estiuet. Mira, abans tenim a Mamaduixa amb la millor gent del planeta.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: amigos. Venga, somi.
1: És que canto igual, diu, sí. Sí, sí. Tot i que aquesta part no la canta la Billie Eilish, però bé. És el so de Birds of a Feather, una d'aquelles ben tendres que venen de gust també escoltar-la, sí o no? Ah. Va, seguim amb moltes més. Salutacions a Enric Font. Per cert, jo no sé tu, però estic comptant ja les hores que li queden a la primavera. Que ja tenim l'estiu a tocar, tu. Va, que arriba per aquí Josh Fawad amb el so potent i una versió tremenda del tema mític de Madonna, aquest Like a Prayer.

Un altre dels èxits que ens porta Dua Lipa, la britànica, que també ha triomfat amb temes com aquest New Rules, que evidentment també la fem sonar aquí. Amb la teva música, RAC 105, sí, ole! Va, en pocs minuts, les 8 d'aquest dissabte. Tenim moltes encara, eh? Perquè en res, el so de la fúmiga al costat de Figaflaues. Ja dormiré, que és el que dic sempre el dissabte a la nit. Ja dormiré, ja, sí. I el diumenge estic hornopido. Abans arriba Rosalía amb aquesta, La Relíquia.

0: Sou molts i sou moltes les que sempre demaneu aquesta cançó als Jatardes. El so de Bruno Mars, una de les que enamora, Risk It All, és la cançó que hem fet servir per començar aquesta última horeta juntet.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Dos minuts a les 8, seguim endavant, que Déu-n'hi-duret, eh? Quin vespre ens espera encara. De seguida el so de Marcos amb camp, una mica de festuqui, tuqui, tuqui, tuqui. Abans el so de Miley Cyrus, anem a recuperar el seu End of the World.

no fa ni una setmaneta que Madonna va fer un concert sorpresa a Times Square on va cantar cançons com aquesta. És la col·laboració que fa al costat de Sabrina Carpenter, el Bring Your Love. Mira que té ja... és veterana i no deixa de sorprendre. Va, que nosaltres continuem aquí, RAC 105, ja saps, sempre amb la teva música i amb bones referències d'aquelles mítiques com la que ens portaven ja fa uns quants anys els Coldplay. Viva la vida!

0: Natalissa!
1: Ens escoltes cada matí en directe...
2: Però només una estoneta.
3: No et conformis amb les engrunes.
1: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
0: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
3: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
1: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
4: No es veu! Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
3: Matina Codina, best moments.
4: No es veu!
1: Ara també, el podcast
2: més escoltat.

És la nova que ens porta l'Alfred García. Vine'm a buscar, vine'm, sí. Que, per cert, aquesta setmana va estar allà amb el papa, sí, ho va petar. Una de les bones referències i, de fet, de les més recents que punxem aquí a RAC 105. Com sempre, amb la teva música, va. Què, ja pensant anar a sopar a algun lloc? Ah, bon profit. Escolta'm. Nosaltres anem avançant. Moment de recuperar l'essència de David Guetta. Al costat de Sia, amb aquesta Let's Love.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Olivia Rodrigo, que ens porta temes com aquest Drop Dead. Si és que les cantaria totes, ja t'ho dic.
1: Així anem, així anem.
0: Va, anem avançant. Què, com ho portes, va? Com sempre, un plaer acompanyar-te. Sí, sóc l'Enric Foix, sí. Per si no ho sabies, jo t'informo. Va, seguim. De seguida cantaràs, perquè ho sé, el so del Sutherland amb Tututurú. Abans, una altra d'aquestes que també funciona a les mil meravelles. Una que no parem de ballar, el so de Vico, Noche Entera.

0: Déu-n'hi-do, quina colla que es van ajuntar aquí, eh? Per una banda People, per l'altra Nello, també Nayer, Afrojack, es portaven aquesta, eh? Give me everything!
1: Amb Enric Font.
0: Va, que amb això pràcticament tocaré el 2, sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Demà hi tornaré, per això sí, a les dues estarem aquí al peu del canó, amb més bona música, la teva de música, sí! Ara no desconnectis, que tenim l'Héctor Huguet, com sempre amb bon rotllet i el ritme de la nit. Una nova edició de la música de sempre i per sempre, eh? La que ens fa ballar. Mira, com aquesta de Bruno Mars. Apa-li, xau, pescau!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Quatre vegades, tu, els Venga Boys. Aquí els tenim, una formació força habitual en un programa com aquest, El Ritme de la Nit. Que el coneixes? Doncs benvingut, com sempre, benvinguda. I si no, doncs va, ja trigues en formar part de la comunitat Dance i Remember d'aquesta casa, El Ritme de la Nit. Són les 9, salutacions de part de l'Héctor Huguet, i li agafo el relleu a l'Enric Font. 3 hores, va, tenim temps i de sobres per anar repassant una rere l'altra totes les millors cançons del món de l'electrònica i del dance. Així que posa't còmode, que arriba de seguida Mamma Mia, un remix força especial.
1: El Ritme de la Nit amb Héctor Huguet.
0: Abans una cançó tranquil·leta però que porta molt bon rotllo, un remix de Fresh Wimmer del California Dreaming. Bona nit! La, ra, ta,

La veu de James Blunt, la producció de Robin Schulz, plegats en aquesta cançó que va donar la volta al món i que bàsicament ve a dir que tot sortirà bé. It's gonna be... Ok, doncs segur que surt tot bé. Ha vingut el papa de Roma a Barcelona. Estem ja tots confessats i confessades i ha beneït la ciutat i Catalunya. Per tant, tot anirà bé i encara més si puges una mica el volum de la ràdio. Ja veuràs, prova-ho. Arriba Colors, Domino, Hold Me i Kiss Me, aquí, a RAC 105.

0: Talk to me, parla amb home, diu Alice DJ, de debò penses que estaràs millor sense mi, per favor? Parla'm, escriu-me, envia'm un missatge, no? Un WhatsApp, bueno, era l'any 1999, suposo que WhatsApp no hi havia. Segurament el missatge havia de ser en fax. Sigui com sigui, arribem a 9:45 de la nit i aquí seguim repassant les millors cançons de tots els temps del So Dance i Remember, si t'acabes de connectar. Bona nit, estàs en bones mans.
1: És el ritme de la nit.
0: I seguim donant-li el play a la màquina del temps. Arribem, mira.
1: 2004.
0: Fa més de dues dècades, any 2004. I promise myself. I promise myself.

0: David, que és qui feia aquesta cançó. 2A42, eh? Estàs fotut, tu. Ala, espavila't i prepara't. Espero que tu estiguis bé. Estàs bé o no?
1: Ui, molt bé.
0: Segur, eh?
2: De moment estamos muy bien.
0: Doncs vinga, espero que estiguis millor ara amb la cançó que et presento, Dreaming. Dreaming.

0: mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: El ritme de la nit. Divendres i dissabtes de 9 a 12.

arribar a comprar, segons com ho miris, però és que, clar, aleshores, en aquella època, aquest so no existia, com aquell qui diu el van crear aquesta gent, els Daft Punk, els francesos, amb un sintetitzador, quatre canyes, amb aquell mític Roland, doncs sí, sí, fent Around the World, una de tantes, i canviant la història de la música electrònica. Els hi fem sempre un homenatge, sempre que podem, aquí a RAC 105, al ritme de la nit. Quan ens apropem a les 10, va, de seguida Spiller amb el Groove Jet, abans una cançó que a mi em va marcar moltíssim, Àlex Gaudino i el Destination Calabria.

0: cançoneta, un tema senzillament estel·lar, espectacular i tants adjectius que segurament m'estic deixant.
1: Brutal. Absolutament brutal.
0: Sí, aquest me'l deixava també. Everybody's Free era l'any 1991. Tothom és lliure. De què? To feel good, de sentir-se bé. Doncs segurament, va, et compro l'argument. Sentir-se bé és força fàcil. Simplement has de connectar RAC 105. Com fila aquest paio, eh? Sí, sí, sí, sí. I poca cosa més. Gaudir fins les 12 d'aquest programa.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I amb Wakefield, i això que es diu Think of You. Bona nit.

0: Sense autotune, ni falta que em feia. També t'ho dic, la Bush, el Be My Lover, per arribar a un quart d'11 d'aquesta nit de dissabte. No ens avancem als aconteixements, que encara queda molt cap de setmana per gaudir. Céntrate un poquito, Héctor.
1: Céntrate un poquito, hombre, céntrate un poquito.
0: Vinga, ens centrarem i ho farem amb la música de l'any 2014, el protagonista principal, Calvin Harris.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I aquesta cançó, amb aquestes notes tan recordades, tan reconeixibles i estimades, oi tant? Amb l'escocès seguim, i amb això que es diu Blame. Sona aquí a RAC 105.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105. Yeah!

0: Dos quarts d'onze i sembla que siguin les 4 de la matinada. Però aquí seguim, ens agrada la festa i encara més el ritme de New Limit i això que es diu Smile.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Tot i que també apostem per sons més pausats, més tranquils, el house més calagant de finals dels 90 d'una altra de les grans, en aquest cas Ultranaté i el seu Free.

grans bombes de l'Eurodance de finals dels 90, Feel It, de Tamperer, al seu costat Maya Days, que és qui posava la veu d'aquesta cançó que agafava, per cert, un altre tema del Jackson 5, d'allà feia unes dècades, aquell Can You Feel It. Doncs aquí seguim, família, i aquesta cançó, ja entrat al mil·lenni, any 2003, doncs també és molt xula, agafa un bolero, però li dona una mica més de canya, dona-li una oportunitat i gaudiràs d'aquest Dos Gardenias.

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

mira que és petarda la cançoneta, sí o no? En fi, però la van ballar, i vaja, si la van ballar l'any 2002, Luna, les seves cançons molt horteres, totes elles, però és la nostra merda, d'aquella que dius, mira, em representa, ens l'estimem. Baila mi ritmo, per fer camí de les 11 de la nit, aquí a RAC 105, el programa Remember d'aquesta casa, apuja el volum, que arriba Billy Moore, Loneliness.

0: al ritme de la nit.
1: Només a RAC 105. I'm

0: Camarero, i deien tots, què? I deies, camarero, i deia tothom, què? I tu deies, una de pipes pel pájaro, i deien, una de què? Era aquesta cançó, efectivament, l'Scatman, pipes pel pájaro. 11 de la nit, i aquí seguim fent una mica el burro, que és el que toca fins les 12 plegats, compartint les millors cançons del món del dance, aquí plegats al ritme de la nit. I clar, una cosa xula d'aquest programa és que anant repassant cançons, vas posant dates, diferents temporades, diferents anys, diferents dècades, als moments de les nostres vides. I clar, ara mateix és indiscutible que l'home del moment no és altre que Bad Bunny.
1: Por la mañana café, por la...
0: Sí, tu, rei, tu, és l'home del moment.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Però si ens fixem i fem una mica d'idea l'any 2010, 11, 12, segurament el Bad Bunny de l'època, el conejito malo d'aleshores, era Pitbull, Mr. Worldwide, al seu costat, queixa per fer aquest Timber. Let's go.

0: Bob Sinclair i el seu The Beat Goes On. El ritme continua, sí, sí. I atenció amb les cançonetes que venen de seguida. Yves La Rock, Rise Up, o aquesta, mira, l'he canviat en l'últim segon, perquè acostumo a posar un remix del tema de Madonna, del Like a Prayer, una cançó que va reformular, li va posar una mica de canya Madhouse. Però saps què he dit? Para, Héctor, que RAC 105, a la teva música, estem ara posant un altre remix del Like a Prayer, i jo crec que pot sonar perfectament també al ritme de la nit, crec que pot animar-nos molt aquestes hores, i la fa, atenció, la cançó, Josh Fawes, apunta aquest nom, eh?
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.
0: Doncs com et dic, ha fet aquest remix del Like a Prayer.

agradable, divertida, en general molt estimada, jo crec, per part dels oients d'aquest programa, el ritme de la nit, Shut Up and Sleep With Me. És Sin With Sebastian qui feia aquesta cançó, però de sleep, de dormir, re de re, que arriba la nova cançó de l'Enric Font. I a diferència de la que posem normalment, al ritme de la nit, et presentem la versió remix, perfecta pels festivals, perfecta per arribar a 2:15. Breathless.

0: Hi ha cançons que amb el pas dels anys jo diria que caduquen malament i aquesta no és un cas d'ells. Passen dècades i dècades, l'original del 86, New Order, Bizarre Love Triangle, això sí, amb el remix de Commercial Breakup d'inicis de mil·lenni del 2001. Família, amants de la música dance, ara sí, ha arribat el moment de dir-vos adéu. Sí, tanquem la paradeta. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos les últimes 3 hores de programa al ritme de la nit a RAC105. Salutacions, petonarro tremendo de part de l'Héctor Huguet, que vagi molt bé el que queda de nit de dissabte i demà, també, evidentment, del diumenge, del que queda de cap de setmana. Jo marxo, demà us acompanyo en l'operació tornada amb la teva música a RAC105. Abans, una última cançó que a mi em té el cor robat.
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC105.
0: I mira, mai més ben dit, es diu Take My Heart. Adéu-siau!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.